0: Bildi, der RTL.
1: Jo apin aprvus ina survesta dels importants temas de dots venderdis. Miu nome Olivia Kristen, bonasera. Spekulaziun sei adina puspedau, ossa, sei klar. Gi parmala seretila se la fin de december del Cussel federal, quai si anterredon in Dijons. Nadin segi non remplazabel sol politiker de la PPS, cio si sonta si zons dece vaun las medias. Idrovius novas forzas ple giufnas per continua cu la lavur. L'elección de din successur, nene successura de Guy Parmalin al Cussel federal, è el 9 de december. In moment voi dentau naun tocan che Guy Parmalin osiu de vos de lavur a Berna.